Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

eterna llar. Però ara camino en aquest món trencat. Tu has viscut, saps què és patir. L'esperança tu has fet renéixer en mi.